tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, una a Cubesa, a Blanes i una altra a Barcelona, així com de diversos delictes de robatori amb violència i lesions. La detenció es va fer el 24 de juliol a Barcelona. La investigació va començar arran d'una agressió sexual denunciada durant la Festa Major de Blanes i va permetre relacionar el sospitós amb un cas similar ocorregut a la ciutat comtal. Segons els Mossos, les dues víctimes eren persones en situació de vulnerabilitat i l'arrestat ja ha passat a disposició judicial. I la Generalitat ha presentat un nou model per impulsar les energies renovables garantint la preservació de la biodiversitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat des del Parc Solar de Vidreres que s'han elaborat manuals i protocols perquè les noves instal·lacions incorporin mesures de protecció ambiental. El Parc de Vidreres servirà de prova pilot amb actuacions com la creació de basses d'aigua, refugis per a rèptils i espais amb plantes aromàtiques. Segons Paneque, l'objectiu és demostrar que la transició energètica és compatible amb la conservació del territori. I en clau general destaquem que els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta en un context de divisió entre els estats membres. La trobada arriba després que 22 països reclamessin una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanés una reunió urgent dels 27. En paral·lel, Itàlia ha suspès durant un mes l'aplicació de l'espai Schengen amb Espanya i França ha reforçat els controls fronterers. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, inestable i variable. Si bé el sol farà acte de presència algunes hores, també hi ha possibilitat de ruixats localment intensos a l'interior. Les temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
2: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost. La que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9 euros amb 95. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29 euros amb 95. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Sí.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 25 submarinistes han participat aquest dilluns en la neteja del fons marí de Blanes després del concurs internacional de focs d'artifici. L'operatiu ha permès retirar prop de mitja tona de residus, dels quals més de 300 quilos corresponien a restes de material pirotècnic. L'acció, coordinada pel Servei de Residus de l'Ajuntament i el Mola Mola Club d'Escafandrisme, també ha comptat amb la col·laboració de voluntaris, agents cívics, personal de vigilància de platges i de l'empresa Nora per tal de netejar tant el fons marí com la superfície de la platja de Sa Palomera. I dos professionals de l'àrea bàsica de salut de Lloret i Tossa han desenvolupat un qüestionari per avaluar si els informes d'alta hospitalària dels pacients amb insuficiència cardíaca són clars i comprensibles. L'objectiu és millorar la informació que reben els pacients quan tornen a casa i d'aquesta manera afavorir un millor seguiment del tractament. L'estudi publicat en una revista científica conclou que cal redactar aquests informes amb un llenguatge més senzill i reforçar les indicacions sobre medicació, autocura i seguiment mèdic per tal de reduir el risc de reingressos hospitalaris. I en clau general destacem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora de telèfons d'emergència 112 per haver tancat diverses trucades sense gestionar-les ni retornar-les incomplint els protocols. Entre els avisos desatesos hi havia una baralla en un cementiri, una agressió, persones que necessitaven assistència sanitària, un furt i dos menors atrapats en un ascensor. El Tribunal considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia posar en risc l'atenció d'emergències reals. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, en què poden haver ruixats localment intensos a l'interior, també temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. Demà dimecres, predominen el sol amb temperatures que pugen una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I quina bona per començar. Quiero tener tu presencia, aquests valencians que ens van alegrar la vida. Els 90 d'aquests Seguretat Social, amb José Casany al capdavant. Primer dimarts, 4 d'agost.

0: Aquest era i és el so de l'estiu, el so de Seguretat Social, el so de Ràdio Marina des d'ara i fins la una del migdia. Dic Montse Rico i és tot un plaer acompanyar-te en aquest camí. I que bé que ens fa aquest títol, Quiero tener tu presencia. Vinga, acompanya'ns, que la millor música del món sona aquí.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
0: A l'agost obrim tots els dies.

No una, sinó moltes. De ben segur farà un repàs a tota la seva trajectòria darrere aquest Joan Dausà. Estem comptant ja les hores. Queden només dos dies. Per què? Joan Dausà faci la seva estelada aparició el Mar d'Estiu. Ja t'explicaré. Per una cançó, Joan Dausà, 9 del matí, 20 minuts.

No sé si ho sabies, però és un dels 100 temes més importants del rock argentí. Després del seu carrerón amb Los Rodríguez, aquí tens a un Andrés Calamaro que s'aventurava per primera vegada en solitari des d'un àlbum anomenat Alta Sociedad. Corrien els anys 90, finals dels 90 en concret, i Andrés Calamaro no publicaria només aquest, sinó que altres com Hotel Calamaro o Vida Cruel. Així sonava i sona aquesta placa.

0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina. I feel by the wayside, like everyone else.

I no gaire, no gaire lluny d'aquí. En concret, a Calella no fa ni 24 hores que els teníem en directe. La seva gira, la gira 25è aniversari de Pastora, que han tornat per recordar, per rememorar tota una trajectòria de bona música. Aquests Pastora ahir a Calella al NEC i ben aviat culminarà el teatre Apolo, a la sala Apolo de Barcelona. Per tant, encara estàs a temps d'adquirir entrades. Recorda, el proper 10 de desembre. Celebrant 25 anys de música. Pastora.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Índigo. Elisa Fonsi. I 7 minuts més a parlar en punt. Recuperant aquest èxit que té més de 20 anys amb un home que ens ha presentat un nou treball aquest 2026 i que es diu Mica.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, una a Cubells, a Blanes, i una altra a Barcelona, així com de diversos delictes de robatori amb violència i lesions. La detenció es va fer el 24 de juliol a Barcelona. La investigació va començar arran d'una agressió sexual denunciada durant la Festa Major de Blanes i va permetre relacionar el sospitós amb un cas similar ocorregut a la ciutat comtal. Segons els Mossos, les dues víctimes eren persones en situació de vulnerabilitat i l'arrestat ja ha passat a disposició judicial. I la Generalitat ha presentat un nou model per impulsar les energies renovables, garantint la preservació de la biodiversitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat des del Parc Solar de Vidreres que s'han elaborat manuals i protocols perquè les noves instal·lacions incorporin mesures de protecció ambiental. El Parc de Vidreres servirà de prova pilot amb actuacions com la creació de basses d'aigua, refugis per a rèptils i espais amb plantes aromàtiques. Segons Paneque, l'objectiu és demostrar que la transició energètica és compatible amb la conservació del territori. I en clau general destaquem que els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta en un context de divisió entre els estats membres. La trobada arriba després que 22 països reclamessin una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanés una reunió urgent dels 27. En paral·lel, Itàlia ha suspès durant un mes l'aplicació de l'espai Schengen amb Espanya i França ha reforçat els controls els fronterers. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, inestable i variable. Si bé el sol farà acte de presència algunes hores, també hi ha possibilitat de ruixats localment intensos a l'interior. Les temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Amb ell, David Guetta, obríem aquesta nova hora després de les notícies a les 10. Aquest calorós, sí, calorós dimarts, 4 d'agost. A veure's el que toca. De la música de l'estiu. Aquest de Shawn Mendes. Seguit per una veu mig cubana, mig americana, anomenada Camila Cabello.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 25 submarinistes han participat aquest dilluns en la neteja del fons marí de Blanes després del concurs internacional de focs d'artifici. L'operatiu ha permès retirar prop de mitja tona de residus, dels quals més de 300 quilos corresponien a restes de material pirotècnic. L'acció, coordinada pel Servei de Residus de l'Ajuntament i el Mola Mola Club d'Escafandrisme, també ha comptat amb la col·laboració de voluntaris, agents cívics, personal de vigilància de platges i de l'empresa Nora per tal de netejar tant el fons marí com la superfície de la platja de Sa Palomera. I dos professionals de l'àrea bàsica de salut de Lloret i Tossa han desenvolupat un qüestionari per avaluar si els informes d'alta hospitalària dels pacients amb insuficiència cardíaca són clars i comprensibles. L'objectiu és millorar la informació que reben els pacients quan tornen a casa i d'aquesta manera afavorir un millor seguiment del tractament. L'estudi publicat en una revista científica conclou que cal redactar aquests informes amb un llenguatge més senzill i reforçar les indicacions sobre medicació, autocura i seguiment mèdic per tal de reduir el risc de reingressos hospitalaris. I en clau general destacam que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora de telèfons d'emergència 112 per haver tancat diverses trucades sense gestionar-les ni retornar-les incomplint els protocols. Entre els avisos desatesos hi havia una baralla en un cementiri, una agressió, persones que necessitaven assistència sanitària, un furt i dos menors atrapats en un ascensor. El Tribunal considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia posar en risc l'atenció d'emergències reals. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, en què poden haver ruixats localment intensos a l'interior, també temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. Demà dimecres, predominen el sol amb temperatures que pugen una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I amb això ens quedem amb Amor i no guerra, Love and Not War, des del 2020, aquest àlbum d'estudi de Jason Derulo al costat de Nuka. Hem començat el nostre temps amb aquest Confessions to the Madonna i el seu Danceteria. Radio Marina. Al teu costat, amb la millor música del món, i a més xerant.

0: just me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns! Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Moltes i moltes actuacions que esperen els catarres que van de festa major en festa major, que ben aviat seran a la festa d'Arenys de Mar el proper 14, repassant els seus èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Els que passen de les 11. I aquí estem de festa celebrant aquest primer dimarts del mes d'agost, 4 d'agost de 2026. Deixem que la música ens envolti, deixem que la música t'arribi allà on siguis i, sobretot, que t'agradi veure'm la Pegatina.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocent Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2. Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flashy Ice Cream, Green Valley, Tributo a Hombres G i molt més.
2: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.

Fa només dos dies cantaven, actuaven a casa, eren a Donosti i arrasaven en un concert recarregat d'emocions. Aquesta oreja de Van Gogh ha tornat, doncs, oficialment després de quasi dues dècades d'absència amb la seva composició original, aquesta Lady Martínez, que deixava banda a la veu habitual, a la Maya Montero. Un plaer ser aquí en aquestes hores carregades de bona música. 11 del matí,

Anem a combatre les altes temperatures amb bona música. Que entrin els mariachis ben, ben sempre acompanyats d'aquest Bruno Mars, que ens ha robat el cor amb el seu nou disc de Romantic. 15 minuts i les 12, i arriba la balada, la gran balada de Bruno Mars, Risk It All.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Ens quedem amb la seva energia, ens quedem amb la seva música, ens quedem amb David Bowie. Del Bowie màgic als màgics. Temptations ens acosten a l'hora en punt. 10 minuts només per les 12.

Una pel·lícula deliciosa i una banda sonora encara més deliciosa per aquesta banda, formada per quatre tenors, un baix i un baríton. Aquestes sis veus, d'una de les formacions, podrien dir, més rellevants de la Motown Records.

I així amb un clàssic, i així només a 5 minuts ja per les 12. Et convido a compartir una mica de Juanes. Però abans una versió, una especial versió d'un tema que ben segur recordaràs, perquè Blondie va popularitzar aquest detall de Side uns anys més tard.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha presentat les primeres eines del projecte Nereida, que utilitza bessons digitals per predir la quantitat i la qualitat de l'aigua a les conques dels rius Tordera i Ter. L'objectiu és anticipar episodis de sequera, salinització o altres efectes del canvi climàtic i facilitar així la gestió dels recursos hídrics. Coincidint amb el primer any del projecte, ja s'han posat en marxa les primeres eines de predicció de cabals, volum dels embassaments i també intrusió salina, que estan disponibles en obert i es continuaran desenvolupant durant els pròxims anys. I Sant Hilari Sacalm dedicarà els dies 6, 7 i 8 d'agost a recordar l'època de l'estiueig amb un programa d'activitats que inclou conferències, la tradicional festa de l'estiuejant i la presentació d'un nou capgròs dedicat a Josep Ximeno, coincidint amb el centenari de la seva mort. La figura de Ximeno, periodista i cronista de la vida social del municipi a principis del segle XX, serà la protagonista d'una recreació històrica que posarà el punt final a les jornades. I en clau general, destaquem que els municipis turístics de la Selva Marítima disparant el consum d'aigua durant l'estiu, coincidint amb l'arribada de visitants. Segons dades recopilades per l'ACN, Lloret de Mar concentra prop del 44% del consum anual d'aigua entre els mesos de juny i agost, mentre que Blanes aquest període representa un 32% del total de l'any. L'estiu també incrementa notablement la generació de residus. A Blanes, per exemple, els mesos de juliol i agost es recullen prop de 2.000 tones mensuals de brossa, el que representa un 30% més que la mitjana de la resta de l'any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres d'ambient generalment assolellat i en què les temperatures màximes tornen a pujar una mica, situant-se en valors d'entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes, i a zetaelectronica.com.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
4: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

Són les 12 del migdia, 20 minuts d'aquest dimarts. Quin any que porten? Quin any més platòric el de Ginestar, aquest 2026, amb dos premis de rock a la butxaca, dos més. Aquesta nova gira, una gira platòrica, i aquest nou àlbum, el seu cinquè disc, gira tot igual, però diferent. I és que Ginestar va decidir fer un petit tomb al seu so. I amb aquest so més fresc, més ballable, la veritat és que els ha funcionat molt i molt bé. En aquests propers minuts parlem d'una carrera i d'un 2026 platòric, però aquesta dona és que va començar allà dalt de tot. Aquesta escocesa anomenada Amy McDonald començava la seva carrera així. Un àlbum i un disc, sobretot aquest senzill que va donar

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Ecokill és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecokill et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecokill, el teu espai lliure de plagues. Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, amb el cicle Cinema als Barris, que avui dimarts torna amb el film Com ensinistra un drac, a partir de les 10 de la nit a la Biblioteca Roberto Bolaño. A Lloret de Mar destaquem el Clon Festival, que aquest dijous dona el tret de sortida amb homenatge a Extremoduro, un concert que començarà a les 10 de la nit a la platja de Fanals. Malgrat de Mar està a punt de començar la seva festa major des d'aquesta setmana, dia 6 i fins al 16 d'agost. S'han programat un munt d'activitats per la festa major de Sant Roc. El dia 7 es farà el pregó a càrrec del grup excursionista malgratenc. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella continuem amb el Festival NEC aquest divendres, dia 7 d'agost, Andrea Motis, i dissabte 8, Vespreig La Social, més 30. Més concerts, més festivals, en aquest cas a Santa Susana amb el Mar d'Estiu. Avui dimarts 4 d'agost és el torn de Niña Pastori. Demà dimecres dia 5 és el torn de Loquillo. Dijous dia 6, concert de Joan Dausà. Divendres dia 7 és el torn d'Antonio José. I el Mar d'Estiu tancarà la setmana diumenge dia 9 amb concert de Miguel Ríos. Anem cap a Santa Coloma de Farners i destaquem els dimecres a la fresca, aquesta setmana amb Caldor Mar a la plaça Farners. Acabem i ho fem a Sant Hilari Sacalm amb el programa d'activitats que s'ha programat per aquest dia 6, 7 i 8 per reviure l'estiuetge i presentar el nou capgros homenatge Josep Ximeno.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Dale, Pepu.

0: moderna.
1: I en nits de solitud. La Pobles Dian, 21. Coses de la vida moderna. Sempre al teu costat. I coses que no canvien mai.

Aquesta és una d'aquelles veus que ha entrat en força aquest 2026 i que sembla que s'ha anat consolidant en cada tema que ha anat presentant. Sorry, I'm here for someone else. Aquí estic pel que vulguis, pel qualsevol cosa. És el títol de Benson Boone. I el que deien, hi ha coses que no canvien mai i és la nostra manera de mostrar-nos que manté la seva essència, però sí que hem canviat la manera de connectar amb ell. Estrenant nous jingles, més frescos, més divertits, més

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies.

Com ens han fet ballar i com ens continuen encara fent ballar amb aquest ventilador divertit, Mon DJ, Buoso i Banda Neon. No m'apaguis, sobretot no me'l robis.

Marxem 4 minuts per la una. Coldplay, BTS, junts. Ens acosten a aquest univers i ens acosten també a les notícies, les de la una en punt. Demà ens ho trobem a les 9 en punt del matí. Et deixo en bona companyia i, sobretot, amb la millor música del món. Salutacions de Montse Rico.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, una a Cubesa, a Blanes, i una altra a Barcelona, així com de diversos delictes de robatori amb violència i lesions. La detenció es va fer el 24 de juliol a Barcelona. La investigació va començar arran d'una agressió sexual denunciada durant la Festa Major de Blanes i va permetre relacionar el sospitós amb un cas similar ocorregut a la ciutat comtal. Segons els Mossos, les dues víctimes eren persones en situació de vulnerabilitat i l'arrestat ja ha passat a disposició judicial. I la Generalitat ha presentat un nou model per impulsar les energies renovables garantint la preservació de la biodiversitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat des del Parc Solar de Vidreres que s'han elaborat manuals i protocols perquè les noves instal·lacions incorporin mesures de protecció ambiental. El Parc de Vidreres servirà de prova pilot amb actuacions com la creació de basses d'aigua, refugis per a rèptils i espais amb plantes aromàtiques. Segons Paneque, l'objectiu és demostrar que la transició energètica és compatible amb la conservació del territori. I en clau general destaquem que els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta en un context de divisió entre els estats membres. La trobada arriba després que 22 països reclamessin una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanés una reunió urgent dels 27. En paral·lel, Itàlia ha suspès durant un mes l'aplicació de l'espai Schengen amb Espanya i França ha reforçat els controls els fronterers. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts inestable i variable. Si bé el sol farà acte de presència algunes hores, també hi ha possibilitat de ruixats localment intensos a l'interior. Les temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocem Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocem Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Sol, Terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
9: Ràdio Marina. Mai ens posem d'acord.

0: els dies que vindran.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 25 submarinistes han participat aquest dilluns en la neteja del fons marí de Blanes després del concurs internacional de focs d'artifici. L'operatiu ha permès retirar prop de mitja tona de residus, dels quals més de 300 quilos corresponien a restes de material pirotècnic. L'acció, coordinada pel Servei de Residus de l'Ajuntament i el Mola Mola Club d'Escafandrisme, també ha comptat amb la col·laboració de voluntaris, agents cívics, personal de vigilància de platges i de l'empresa Nora per tal de netejar tant el fons marí com la superfície de la platja de Sa Palomera. I dos professionals de l'àrea bàsica de salut de Lloret i Tossa han desenvolupat un qüestionari per avaluar si els informes d'alta hospitalària dels pacients amb insuficiència cardíaca són clars i comprensibles. L'objectiu és millorar la informació que reben els pacients quan tornen a casa i d'aquesta manera afavorir un millor seguiment del tractament. L'estudi publicat en una revista científica conclou que cal redactar aquests informes amb un llenguatge més senzill i reforçar les indicacions sobre medicació, autocura i seguiment mèdic per tal de reduir el risc de reingressos hospitalaris. I en clau general destacam que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora de telèfons d'emergència 112 per haver tancat diverses trucades sense gestionar-les ni retornar-les, incomplint els protocols. I entre els avisos desatesos hi havia una baralla en un cementiri, una agressió, persones que necessitaven assistència sanitària, un furt i dos menors atrapats en un ascensor. El Tribunal considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funció que podia posar en risc l'atenció d'emergències reals. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, en què poden haver ruixats localment intensos a l'interior, també temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. Demà dimecres, predomini el sol, amb temperatures que pugen una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes. Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: something I want to talk about.
1: Sempre al teu costat.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha presentat les primeres eines del projecte Nereida, que utilitza bessons digitals per predir la quantitat i la qualitat de l'aigua a les conques dels rius Tordera i Ter. L'objectiu és anticipar episodis de sequera, salinització o altres efectes del canvi climàtic i facilitar així la gestió dels recursos hídrics. Coincidint amb el primer any del projecte, ja s'han posat en marxa les primeres eines de predicció de cabals, volum dels embassaments i també intrusió salina, que estan disponibles en obert i es continuaran desenvolupant durant en els pròxims anys. I Sant Hilari Sacalm dedicarà els dies 6, 7 i 8 d'agost a recordar l'època de l'estiueig amb un programa d'activitats que inclou conferències, la tradicional festa de l'estiuejant i la presentació d'un nou capgròs dedicat a Josep Ximeno, coincidint amb el centenari de la seva mort. La figura de Ximeno, periodista i cronista de la vida social del municipi a principis del segle XX, serà la protagonista d'una recreació històrica que posarà el punt final a les jornades. I en clau general, destaquem que els municipis turístics de la Selva Marítima disparen el consum d'aigua durant l'estiu, coincidint amb l'arribada de visitants. Segons dades recopilades per l'ACN, Lloret de Mar concentra prop del 44% del consum anual d'aigua entre els mesos de juny i agost, mentre que Blanes aquest període representa un 32% del total de l'any. L'estiu també incrementa notablement la generació de residus. A Blanes, per exemple, els mesos de juliol i agost es recullen prop de 2.000 tones mensuals de brossa, el que representa un 30% més que la mitjana de la resta de l'any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, d'ambient generalment assolellat i en què les temperatures màximes tornen a pujar una mica, situant-se en valors d'entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta.
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Comença
2: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat.

0: Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, una a Cubesa, a Blanes, i una altra a Barcelona, així com de diversos delictes de robatori amb violència i lesions. La detenció es va fer el 24 de juliol a Barcelona. La investigació va començar arran d'una agressió sexual denunciada durant la Festa Major de Blanes i va permetre relacionar el sospitós amb un cas similar ocorregut a la ciutat comtal. Segons els Mossos, les dues víctimes eren persones en situació de vulnerabilitat i l'arrestat ja ha passat a disposició judicial. I la Generalitat ha presentat un nou model per impulsar les energies renovables garantint la preservació de la biodiversitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat des del Parc Solar de Vidreres que s'han elaborat manuals i protocols perquè les noves instal·lacions incorporin mesures de protecció ambiental. El Parc de Vidreres servirà de prova pilot amb actuacions com la creació de basses d'aigua, refugis per a rèptils i espais amb plantes aromàtiques. Segons Paneque, l'objectiu és demostrar que la transició energètica és compatible amb la conservació del territori. I en clau general destaquem que els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta en un context de divisió entre els estats membres. La trobada arriba després que 22 països reclamessin una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanés una reunió urgent dels 27. En paral·lel, Itàlia ha suspès durant un mes l'aplicació de l'espai Schengen amb Espanya i França ha reforçat els controls els fronterers. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts inestable i variable. Si bé el sol farà acte de presència algunes hores, també hi ha possibilitat de ruixats localment intensos a l'interior. Les temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'U35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 25 submarinistes han participat aquest dilluns en la neteja del fons marí de Blanes després del concurs internacional de focs d'artifici. L'operatiu ha permès retirar prop de mitja tona de residus, dels quals més de 300 quilos corresponien a restes de material pirotècnic. L'acció, coordinada pel Servei de Residus de l'Ajuntament i el Mola Mola Club d'Escafandrisme, també ha comptat amb la col·laboració de voluntaris, agents cívics, personal de vigilància de platges i de l'empresa Nora per tal de netejar tant el fons marí com la superfície de la platja de Sa Palomera. I dos professionals de l'àrea bàsica de salut de Lloret i Tossa han desenvolupat un qüestionari per avaluar si els informes d'alta hospitalària dels pacients amb insuficiència cardíaca són clars i comprensibles. L'objectiu és millorar la informació que reben els pacients quan tornen a casa i d'aquesta manera afavorir un millor seguiment del tractament. L'estudi publicat en una revista científica conclou que cal redactar aquests informes amb un llenguatge més senzill i reforçar les indicacions sobre medicació, autocura i seguiment mèdic per tal de reduir el risc de reingressos hospitalaris. I en clau general destacem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora de telèfons d'emergència 112 per haver tancat diverses trucades sense gestionar-les ni retornar-les incomplint els protocols. Entre els avisos desatesos hi havia una baralla en un cementiri, una agressió, persones que necessitaven assistència sanitària, un furt i dos menors atrapats en un ascensor. El Tribunal considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia posar en risc l'atenció d'emergències reals. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, en què poden haver ruixats localment intensos a l'interior, també temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. Demà dimecres, predominis el sol amb temperatures que pugen una mica. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Comencem les rebaixes d'estiu. Aflorem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflorem tot pint a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Restaurante El Reno, ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, amb el cicle Cinema als Barris, que avui dimarts torna amb el film Com ensinistrar un drac, a partir de les 10 de la nit a la Biblioteca Roberto Bolaño. A Lloret de Mar destaquem el Clon Festival, que aquest dijous dona el tret de sortida, amb un homenatge a Extremoduro, un concert que començarà a les 10 de la nit a la platja de Fanals. Malgrat de Mar està a punt de començar la seva festa major, des d'aquesta setmana, dia 6 i fins al 16 d'agost, s'han programat un munt d'activitats per la festa major de Sant Roc. El dia 7 es farà el pregó a càrrec del grup excursionista malgratenc. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que es pot visitar fins al 15 d'agost a la Casa de la Cultura. A Calella continuem amb el Festival NEC aquest divendres, dia 7 d'agost, Andrea Motis, i dissabte 8, Vespreig, la Social, més 30. Més concerts, més festivals, en aquest cas a Santa Susanna amb el Mar d'Estiu. Avui dimarts 4 d'agost és el torn de Niña Pastori, demà dimecres dia 5 és el torn de Loquillo, dijous dia 6 concert de Joan Dausà, divendres dia 7 és el torn d'Antonio José i el Mar d'Estiu tancarà la setmana diumenge dia 9 amb concert de Miguel Ríos. Anem cap a Santa Coloma de Farners i destaquem els dimecres a la fresca, aquesta setmana amb Caldor Mar a la plaça Farners. Acabem i ho fem a Sant Hilari Sacalm amb el programa d'activitats que s'ha programat per aquest dia 6, 7 i 8 per reviure l'estiuetge i presentar el nou capgros homenatge Josep Ximeno.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha presentat les primeres eines del projecte Nereida, que utilitza bessons digitals per predir la quantitat i la qualitat de l'aigua a les conques dels rius Tordera i Ter. L'objectiu és anticipar episodis de sequera, salinització o altres efectes del canvi climàtic i facilitar així la gestió dels recursos hídrics. Coincidint amb el primer any del projecte, ja s'han posat en marxa les primeres eines de predicció de cabals, volum dels embassaments i també intrusió salina, que estan disponibles en obert i es continuaran desenvolupant durant els pròxims anys. I Sant Hilari Sacalm dedicarà els dies 6, 7 i 8 d'agost a recordar l'època de l'estiueig amb un programa d'activitats que inclou conferències, la tradicional festa de l'estiuejant i la presentació d'un nou capgròs dedicat a Josep Ximeno, coincidint amb el centenari de la seva mort. La figura de Ximeno, periodista i cronista de la vida social del municipi a principis del segle XX, serà la protagonista d'una recreació històrica que posarà el punt final a les jornades. I en clau general, destaquem que els municipis turístics de la Selva Marítima disparen el consum d'aigua durant l'estiu, coincidint amb l'arribada de visitants. Segons dades recopilades per l'ACN, Lloret de Mar concentra prop del 44% del consum anual d'aigua entre els mesos de juny i agost, mentre que Blanes aquest període representa un 32% del total de l'any. L'estiu també incrementa notablement la generació de residus. A Blanes, per exemple, els mesos de juliol i agost es recullen prop de 2.000 tones mensuals de brossa, el que representa un 30% més que la mitjana de la resta de l'any. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, d'ambient generalment assolellat i en què les temperatures màximes tornen a pujar una mica, situant-se en valors d'entre els 32 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: Comença el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Bustó, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu.

Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, una a Cubesa, a Blanes i una altra a Barcelona, així com de diversos delictes de robatori amb violència i lesions. La detenció es va fer el 24 de juliol a Barcelona. La investigació va començar arran d'una agressió sexual denunciada durant la Festa Major de Blanes i va permetre relacionar el sospitós amb un cas similar ocorregut a la ciutat comtal. Segons els Mossos, les dues víctimes eren persones en situació de vulnerabilitat i l'arrestat ja ha passat a disposició judicial. I la Generalitat ha presentat un nou model per impulsar les energies renovables garantint la preservació de la biodiversitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat des del Parc Solar de Vidreres que s'han elaborat manuals i protocols perquè les noves instal·lacions incorporin mesures de protecció ambiental. El Parc de Vidreres servirà de prova pilot amb actuacions com la creació de basses d'aigua, refugis per a rèptils i espais amb plantes aromàtiques. Segons Paneque, l'objectiu és demostrar que la transició energètica és compatible amb la conservació del territori. I en clau general destaquem que els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta en un context de divisió entre els estats membres. La trobada arriba després que 22 països reclamessin una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanés una reunió urgent dels 27. En paral·lel, Itàlia ha suspès durant un mes l'aplicació de l'espai Schengen amb Espanya i França ha reforçat els controls fronterers. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, inestable i variable. Si bé el sol farà acte de presència algunes hores, també hi ha possibilitat de ruixats localment intensos a l'interior. Les temperatures màximes entre els 30 i els 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
5: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tributo a Hombres G i molt més.
4: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
5: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.